0: Bon dia. Les precipitacions enregistrades han provocat un total de 77 incidents, menys dels previstos, perquè les pluges més intenses han caigut en la mar i han reduït el trànsit de vehicles en més d'un 80%. És el balanç que ha fet fa uns minuts el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, després de la reunió a primera hora del CECOPI.
1: Han habido lluvias que en algún punto ha sido torrencial, pero afortunadamente la previsión que había se ha quedado en el Mediterráneo, no ha impactado en la zona del litoral, fundamentalmente de Valencia y el litoral sur.

0: de Castellón, donde teníamos una verdadera preocupación porque se han registrado en el mar Mediterráneo lluvias de más de 160 litros por metro cuadrado en 10 minutos y que llegaban aproximadamente a 600 litros por metro cuadrado en una hora, que si hubiera impactado en el litoral habrían habido importantes problemas.
1: Quant a l'estat del trànsit, actualment segueix tallada la N340 entre Vinaròs i Tarragona per les pluges en esta última ciutat, amb el que els desplaçaments cap a Barcelona s'han de fer per la P7. A Eslida també s'ha tallat la CB22. I la policia local ha detingut a Borriana un home per tràfic de drogues que havia fugit després de colpejar un altre cotxe. Va donar positiu en consum de cocaïna i se li van confiscar a més bitllets de 50 i 20 euros fins a arribar als 3.000 euros que no va saber justificar. I la Guàrdia Civil ha rescatat a una rabosa que havia quedat atrapada a l'interior d'una bassa de rec de guardamar del Segur a Alacant després de rebre un avís que alertava de la presència de l'animal en l'embassament. I la banda britànica Muse visitarà per primera vegada València, tocaran el Roig Arena el pròxim 23 de gener, l'última data d'una etapa per la gira europea.
2: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
3: Los findes dan para mucho, entre la comida familiar y la visita protocolaria al supermercado, entre el partido y la siesta que se te va de las manos. Entre una cosa y la otra, todavía puedes enterarte de qué está pasando. Porque siempre hay tiempo para la actualidad, hay tiempo para el humor, hay tiempo para Julia en la Onda. Disfruta de toda la información y el humor de los fines de semana a partir de las 8 de la mañana con Julia Otero. Y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.

0: En punto de la mañana, 5 en Canarias, comenzará este programa de nuevo con el ingeniero Montes, que madruga más que nadie, levanta la persiana, con Mamen Rodríguez Sastre, que le acompaña, y con Rafa Latorre y el resto del equipo. Y ya pues los demás nos iremos incorporando después, porque tampoco somos imprescindibles a primera hora. Que tengan un buen fin de semana, gracias por su confianza como siempre, y ahora comienza la programación local y regional. Hasta el lunes. Adiós.
1: Bona vesprada, ja no hi ha vist roig a Castelló, ara és groc també a València, al litoral d'Alacant, taronja, fins les 8 de la vesprada. La comissió d'investigació sobre el cas dels pisos protegits del residencial Les Naus d'Alacant es reprendrà en les Corts el 20 i 22 d'octubre, per a quan s'han fixat dues noves sessions. En el llistat de noms en el que figuren quatre investigats estarien el sogre, que també té un pis, de l'exregidora d'Urbanisme del PP, Rocío Gómez, que igualment va ser adjudicatària d'un immoble que va dimitir del seu càrrec després de conèixer-se este fet i que es troba entre els 15 imputats en el jutjat. L'Associació Valenciana d'Empreses d'Arts Escèniques reclama de nou una reunió amb la Generalitat, en concret amb el president Juanfran Pérez Llorca i la consellera Carmen Ortí, per abordar el tancament del Teatre Principal de València. Asseguren que han passat una setmana i no tenen resposta. Si s'han reunit, diuen, amb el president de la Diputació de València, Vicent Mompó, demanen revisar la possibilitat d'escometre les obres per fases. I el Tribunal Superior de Justícia ha confirmat la condemna d'un any de presó imposada per l'Audiència d'Alacant a un jove per agressió sexual a una menor d'edat. Ha quedat provat que va fer tocaments a la víctima quan es troba ben assegut en l'escala d'un portal. El jutjat desestima així el recurs d'apel·lació interposat per la defensa contra la decisió dictada en primera instància. I la Comunitat Valenciana va rebre 1,5 milions de viatgers internacionals el mes d'agost, un 9,4% més que en el 8è mes de l'any passat, deixant una despesa de 2.392 milions d'euros, segons dades que ha difós avui l'Institut Nacional d'Estadística. La comunitat és el quart destí principal dels turistes estrangers a Espanya. I la Guàrdia Civil ha dut a terme diversos dispositius i actuacions policials a Almassora, que han culminat amb la detenció de 6 persones, entre elles relacionades suposadament amb delictes de tràfic de drogues.
2: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
3: Más de uno. Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó. Maite Vilaseca.
4: Muy buenas tardes, amigas y amigos, un placer saludarles hoy desde el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Crevillén. Desde aquí vamos a compartir con ustedes la próxima hora de radio, porque hoy, viernes 2 de octubre, el equipo móvil de nuestra emisora se ha desplazado al corazón de esta villa que respira pólvora, música y tradición. Y es que Crevillén ya se ha vestido de gala para celebrar sus esperadas fiestas patronales y de moros y cristianos en honor a su patrón, San Francisco de Asís. Unas celebraciones que ya son fiesta de interés turístico internacional. Al adentrarnos en las raíces de Crevillén y hablando de sus fiestas y de su patrón, nos hemos preguntado por qué es San Francisco, el santo de la humildad y la paz, el que acabó convirtiéndose en el patrón de este municipio y así en el epicentro de unas fiestas de tal importancia. La respuesta nos lleva a viajar en el tiempo, concretamente a un 4 de octubre del año 1609. Ese día, festividad de San Francisco, se inició la expulsión y salida obligada de la población morisca de Crevillén. Con una villa en plena reconfiguración tras la marcha, los señores territoriales y la fuerte influencia espiritual de los monjes franciscanos descalzos que venían desde el convento de Elche, marcaron un nuevo rumbo en la historia de este municipio. La devoción de crevillentinos y crevillentinas fue tan apasionada que el pueblo decidió adoptar el sayal franciscano. Fundaron cofradías para sacarlo en procesión y con el tiempo San Francisco acabó sustituyendo al antiguo protector de la villa, San Roque, convirtiéndose así en su gran custodio.

0: Des de les 9 fins les 12. Demà dissabte també hi haurà avís taronja al litoral nord d'Alacant i el litoral sud de València per acumulats de 50 litres per metre quadrat en una hora. Serà entre les 8 i les 4 de la vesprada. I també hi ha avís taronja demà dissabte al litoral nord de Castelló.
1: Les tempestes de les últimes hores han deixat 77 incidents registrats, menys dels previstos, segons emergències.
0: Perquè les pluges més intenses han caigut a la mar. Ho ha explicat després de la reunió del SECOPI el conseller Juan Carlos Valderrama.
2: Han habido lluvias que en algún punto ha sido torrencial, pero afortunadamente la previsión que había se ha quedado en el Mediterráneo, no ha impactado en la zona de litoral, fundamentalmente de Valencia y el litoral sur de Castellón, donde teníamos una verdadera preocupación porque se han registrado en el mar Mediterráneo lluvias de más de 160 litros por metro cuadrado en 10 minutos y que llegaban aproximadamente a 600 litros por metro cuadrado en una hora, que si hubiera impactado en el litoral habrían habido importantes problemas.
0: També s'ha reduït el trànsit de vehicles en més d'un 80%, la qual cosa demostra que la gent, la ciutadania, diu el conseller, ha seguit les indicacions i ha respectat els avisos.
1: Així és, l'episodi d'alerta roja que, com dèiem, ha acabat ja. Castelló ha deixat aquesta província acumulats de 170 litres a Cervera del Maestre i 155 en Aín. L'aigua sembla que ha estat més positiva que negativa, Lorena Pardo.
3: Només alguna solsida en les carreteres que tornen ja a la normalitat en alerta groga. A Cervera, sense desbordament de la Rambla, malgrat els 170 litres, en un episodi insòlid per als seus veïns, Mario Salvador.
4: La Rambla Cervera, que sempre baixa forta, ha baixat poquet i del poble cap avall. És a dir, com no ha plogut per dalt, per cert, ni Morella, ni Catí, això, també ha plogut, però molt menys. Ha fet menys, doncs no ha baixat el riu. Ha fet més bé que mal ara, ha plogut molt fort en molt poques hores. Jo he vist que sí fa 34 anys i no recorde tant.
3: A Castelló s'alcen les restriccions, es reprèn la normalitat de la jornada lectiva a partir de dilluns, les activitats en totes les instal·lacions municipals, excepte al Pinar del Grau, que romandrà tancat per prevenció.
1: La situació atmosfèrica que tenim en la comunitat valenciana no és una dana com la de l'any 2024, ja ho explicava este dijous l'EMET, però la temperatura de la mar és tan alta que qualsevol tempesta pot desembocar en un episodi torrencial i provocar danys. Ho deia també en la brújula en Onda Cero el director del Laboratori del Clima de la Universitat d'Alacant, Jorge Olcina. Conta'ns, Pepe Requena.
5: A su juicio es mejor emitir avisos como los de ayer y hoy para prevenir a la población que luego tener que lamentar la pérdida de vidas. Los mensajes de les alert enviados están justificados como aviso preventivo, pero deberían ser más claros y decirle a la población lo que debe o no debe hacer cuando ya se ha puesto a llover de forma intensa.
6: Pues hay que lanzar los avisos en tiempo y forma y efectivamente pues en algunos casos ser más directos, más duros, por así decirlo, en el mensaje. En otros se puede dar un aviso un poco más liviano.
5: Jorge Olcina apuesta por la educación para el riesgo. A la gente hay que enseñarle a que conozca el sitio donde vive, los peligros que tiene y que sepa gestionar una situación de emergencia. Es la mejor solución para salvar vidas.
1: La Generalitat afirma que la normalitat a les carreteres ha sigut restablerta per complet. La Conselleria de Territori ha hagut d'actuar en 7 carreteres autonòmiques i provincials de l'interior de València i Castelló per incidències relacionades amb despreniments i solsides de terra.
0: El vicepresident tercer de la Generalitat, Vicente Martínez Mus, demana ara canviar la llei per a que els treballadors de conservació de carreteres siguin considerats treballadors essencials en estos casos.
7: Aquí necesitamos que la legislación, como venimos pidiendo, se adapte para que los servicios de conservación de carreteras sean considerados personal esencial y podamos acudir a municipios como Gátova o como cualquiera de estos municipios que ven cortados sus accesos, que ese personal no sea considerado personal esencial, impide poder acudir mientras esté la alerta roja. Es un defecto que creo que hay que subsanar.
1: El transport públic ha pogut recuperar la normalitat al complet. Metro València torna a circular amb el seu horari habitual i Rodalies ha completat la reobertura de totes les seues línies fa apenes uns minuts amb la recuperació de la C6 entre Sagunt i Castelló de la Plana.
0: Dos sistemes de transport, dos gestions diferents i el PP ho aprofita avui per a demanar la dimissió del ministre Òscar Puente i de la delegada Pilar Bernabé pel caos que, segons el diputat popular José Ra González de Zárate, es va viure ahir a la xarxa de Rodalies.
8: Señalamos directamente al ministro de Transporte, Óscar Puente, que lo que tiene que hacer es dimitir y dejarse ya de molestar y de perjudicar tanto a la Comunidad Valenciana. Y, cómo no, a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. Criticamos directamente a Renfe por cancelar los servicios de cercanía cuando la alerta roja llevaba horas decretada, dejando a decenas de personas atrapadas en la estación del norte de Valencia, sin información y sin saber cómo regresar a sus casas.
1: Les pluges, segons una primera valoració de l'Associació Valenciana d'Agricultors, han sigut positives en línies generals, a excepció del

0: danys que ha causat la pedra punts de la Ribera Alta sobre els cultius del quequi, amb un grau d'afecció estimat del 80 i fins i tot del 100% de la collita.
1: També hi ha danys de consideració, segons AVA, en mandarines, taronges i alvocats, i podria fer perillar el cultiu de l'arròs. Ho explica el responsable tècnic de l'associació, José Francisco Sales.
2: En general, les pluges han sigut positives en el sector. És de veres que han hagut en algunes zones en les quals ha caigut pedra i això ha provocat un malbé a les collites, principalment en la comarca de la Ribera i en la comarca de la costera de Xàtiva.
0: D'altra banda, l'atur registrat en la Comunitat Valenciana durant el mes de setembre va pujar en 2.267 persones respecte a agost. Això fa que la xifra total de persones desocupades s'eleve fins a les 296.000, segons el Ministeri de Treball. L'atur va pujar el mes passat a les províncies d'Alacant i Castelló, mentre que va baixar a València, Amparo Sánchez.
3: Del total de persones desocupades, en torn de 181.200 són dones i 115.600 homes. Del total hi ha 20.142 menors de 25 anys. Rocío Pascual, secretària d'Ocupació i Joventut de Comissions Obreres, i Pilar Mora, secretària d'Ocupació d'UGT.
4: Aumenta el desempleo, especialmente entre las personas menores de 25 años. Son casi 3.000 personas más en paro. Y entre las mujeres, que siguen representando alrededor del 61%.
5: Tenemos que preguntarnos quién está consiguiendo entrar en el mercado laboral y quién se está quedando fuera. También tenemos que vigilar la calidad de desempleo. El 55% de los contratos son indefinidos, pero la contratación parcial sigue siendo un problema.
3: Es van registrar 45.217 contractes més que en l'agost, fins prop dels 142.800 dels d'ells, entorn de 78.700 van ser indefinits i 64.100 temporals. Entre els estrangers, l'atur va pujar en 4.817 persones respecte al mes anterior, perquè la vicepresidenta primera i consellera d'Ocupació, Susana Camarero, reclama recursos al govern central.
6: Para que podamos ofrecer a estas personas que buscan empleo y provienen de una regularización impuesta por el gobierno de Sánchez, la orientación, la formación, la intermediación laboral que necesitan para incorporarse lo antes posible a un puesto de trabajo.
3: Per sectors, l'atur va pujar en el col·lectiu sense ocupació anterior i va baixar en tots els altres, sobretot en serveis, en construcció, indústria i agricultura.
0: I sota el lema pel dret a l'habitatge, demà tindrà lloc a València una manifestació pel dret a la vivenda que ha sigut convocada pel Sindicat de Llogateres, el Sindicat d'Habitatge entre Barris i la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca. Si la situació meteorològica no ho impedís, està previst que isca a partir de les 11 des de la Porta de la Mar i finalitzarà en el Palau de les Arts, on estarà programada una trobada del sector immobiliari. Escoltem a Esteban Arellanos, portaveu del sindicat.
7: Lo que exigimos y lo que necesitamos es parar todos los desahucios de forma indefinida, bajar los precios del alquiler y establecer contratos indefinidos, sobre todo a través de una regulación que ataque los beneficios de rentistas y especuladores, expropiar los pisos vacíos y dedicados a la especulación, prohibir la compra de viviendas con finalidades especulativas y limitar el uso de la vivienda para uso residencial.
0: Per cert, que ha quedat convocada la manifestació pels dos anys de la Dana, que serà el pròxim 29 d'octubre. La marxa serà dissabte 31 a les 6 de la vesprada i eixirà des de la plaça de la Mare de Déu de València. Ho farà, com cada mes, des de la barrancada amb el lema Mazón a la presó. Recordem aquesta previsió de l'oratge. S'ha rebaixat de roig a groc l'avís en el litoral de Castelló, però es manté el taronja en el litoral sud d'Alacant i tornarà esta nit al litoral de València i litoral d'Alacant. Conte, bona vesprada.
8: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
9: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Dos decretos sobre vivienda se van a rechazar en el Congreso de los Diputados esta mañana. No es un pleno cualquiera, es un pleno crucial para el Gobierno que se encamina a encajar un doble fracaso y que amaga con un adelanto electoral una vez que ha constatado ya que todas sus medidas de vivienda derraparán. La hora de la verdad, ha repetido la ministra de Vivienda esta mañana. Congreso de los Diputados, Juan de Dios Colmenero. Juan, ¿se están votando ya o sigue el debate sobre los decretos?
10: Continúa el debate en este momento, concluyendo ese segundo debate del Real Decreto, en el que sabemos que no iba a salir en ningún caso el que propone aquello de alquileres indefinidos con todas las ventajas para el inquilino. Concluirá este debate del segundo decreto, como decimos, y se producirá inmediatamente, eso sí, la votación. Al ser por llamamiento de los 350 diputados, el tiempo estimado es de unos 40 minutos por votación. El resultado lo conoceremos en torno a las 3:30 de la tarde y si nada cambia en minutos, al gobierno le tumbarán los dos decretos. Todo ello, María, en medio de un clima distinto, inesperado, crispado, en ocasiones alimentado por la especulación, que no niegan desde el gobierno.

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda, Begoña Perpiñá.
1: Què tal? Com estan? Molt bona vesprada i benvinguts, benvingudes a Comunitat Valenciana en la Onda. Són les 2:30 i avui és divendres 4 d'octubre. Perdó, 2 d'octubre. Avui anem a fer de seguida un repàs a lo gastronòmic perquè tenim diversos esdeveniments al llarg i ample de la Comunitat Valenciana que no es poden perdre. Vaig anar a prendre bona cosa de nota. Tot i això, de seguida ho comentarem sempre i quan té l'horatge o permeti, perquè el que primer fem és ficar-nos al corrent de l'actualitat i com a protagonista a l'horatge, Núria Moreno, bona vesprada.
2: Bona vesprada, sí.
1: Anem a veure com estan eixes alertes, la situació en general.
2: Doncs, com estem comptant, l'Agència Estatal de Meteorologia ja ha rebaixat de roig a groc l'avís en el litoral de Castelló. Es manté a estar el taronja en el litoral sud d'Alacant, on està plovent amb força. Tornarà a este color el taronja a última hora del dia en el litoral de València i el litoral nord alacantí. La EMET està demanant no baixar la guàrdia. Escoltem a José Ángel Núñez, que es el cap de climatología en la comunidad.
3: Sigue habiendo todavía mucha energía, no se espera que sea nada organizado como lo que ha ocurrido esta madrugada, ¿no? Donde pues ha habido varias zonas de torrencialidad, pero bueno, no hay que perder la atención, hay que seguir muy atentos porque hoy y mañana, especialmente la próxima noche y madrugada, sigue habiendo entornos favorables para que se produzcan estas lluvias muy focalizadas y próximas al litoral, pero muy intensas.
2: De fe de mai, haurà avís taronja en el litoral nord d'Alacant i el litoral sud de València per acumulatge de 50 litres per metre quadrat en una hora entre les 8 del matí i les 4 de la vesprada. També ha vist taronja demà en el litoral nord de Castelló. Des d'emergències han destacat que han hagut poques incidències gràcies també a que les tempestes de les últimes hores més torrencials s'han quedat al Mediterrani. Contem que la Generalitat assegura que la normalitat a les carreteres ha sigut restablerta per complet. També el transport públic ha pogut recuperar la normalitat. Metrovalència està tornant a circular amb el seu horari i Rodalies ha completat la reobertura de totes les seues línies fa uns minuts amb la recuperació de la C6 entre Sagunt i Castelló de la Plana. I pel que fa al camp, les pluges, segons una primera valoració de l'Associació Valenciana d'Agricultors, Abasatxa, sembla que han sigut positives en línies generals, tot i que han provocat danys que ha causat la pedra en alguns punts de la Ribera Alta sobre els cultius del caqui, que precisament ara és quan s'està fent la collita. Escoltem a José Francisco Sales.
4: En general, pluges han sigut positives en el sector. És de veres que han hagut en algunes zones en les quals ha caigut pedra i això ha provocat un malbé a les collites, principalment en la comarca de la Ribera i en la comarca de la costera de Xàtiva.
2: Avui també hem tingut xifres de l'atur. Durant el mes de setembre va pujar en 2.200 persones respecte al mes d'agost. Hi ha en total de persones desocupades en la Comunitat Valenciana vora 297.000. D'aquest total de persones desocupades, 181.000 són dones. Escoltem a Rocío Pascual, secretària d'Ocupació i Joventut de Comissions Obreres, i a Pilar Mora, d'UGT.
5: Aumenta el desempleo, especialmente entre las personas menores de 25 años. Son casi 3.000 personas más en paro. Y entre las mujeres, que siguen representando alrededor del 61%.
6: Tenemos que preguntarnos quién está consiguiendo entrar en el mercado laboral y quién se está quedando fuera. También tenemos que vigilar la calidad de desempleo. El 55% de los contratos son indefinidos, pero la contratación parcial sigue siendo un problema.
2: I demà hi ha convocada una manifestació pel dret a l'habitatge a València. Sota el lema pel dret a l'habitatge estan pendents d'aquesta situació meteorològica. Si no ho impedeix, eixirà a partir de les 11 del matí des de la Porta de la Mar i acabarà en el Palau de les Arts, on està programada una trobada del sector immobiliari. Per cert, que els tres detinguts que han comptat estos dies majors d'edat per l'agressió racista a les festes de tavernes de la Vall d'Igna han passat avui a disposició judicial i se'ls està investigant per delictes d'odi i de greus lesions. Recordem que hi ha també dos detinguts més, en este cas són menors.
1: Doncs Núria, moltíssimes gràcies per apropar-nos a esta hora a l'actualitat informativa. A les 7:20 ampliarem i els pròxims butlletins també, molt pendents de l'horatge i d'altres assumptes.
2: Així és.
1: Gràcies, companya. Fins ara. Fem una xicoteta pausa i obrim les portes del Rebost.
7: La Vila Joiosa, epicentro mundial del kayak de mar. Los mejores palistas del mundo llegan a nuestras aguas para competir en el Canoe Ocean Race World Championship. Disfruta de la adrenalina, la emoción y la fuerza del mar en el Campeonato Mundial de Kayak que se celebra en la Vila Joiosa. Del 8 al 11 de octubre, en la Playa Centro, más de 700 deportistas de más de 30 países se darán cita en una competición única. ¿Te lo vas a perder? La mayor fiesta del kayak de mar en la Vila Joiosa.
0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda, Begoña Perpiñá.

Doncs sí, obrim les portes del Rebost en aquest divendres 2 d'octubre. Ja saben, tenim molta cosa que oferir-los sempre i quan l'horatge ho respecte. I obrim les portes del Rebost amb una cita que ja és tot un referent per als amants de la gastronomia, dels productes artesans i, sobretot,

0: del bon formatge. Ara els conté més. Primer tinc que saludar a la nostra companya Marta Llinares a la Vila Joiosa. Marta, bona vesprada.
1: Hola, molt bona vesprada, Begoña.
0: A tu t'agrada el formatge, veritat?
1: A mi m'encanta.

0: I és que del 2 al 4 d'octubre este municipi es converteix en la capital valenciana del formatge. Són 11 edicions ja de la Fira del Formatge Artesà i bé, és una trobada que, com ara descobrirem, reuneix a formatgeries valencianes, també productors d'altres punts d'Espanya, hi ha degustacions, hi ha maridatges. En definitiva, que tenim per davant un cap de setmana interessant per a gaudir del formatge, Marta. Si et sembla, anem a veure si podem connectar amb el director de la Fundació de Turisme de Montanejos. De moment estem intentant-ho. Crec que ja podem parlar de seguida amb ell per a que ens conte els detalls, però és una cita que inclús tindrà concurs del millor formatge de la comunitat.
1: Això anava a dir, que no sols hauran cates i degustacions i, bueno, i una experiència gastronòmica completa, no? Perquè també, bueno, pues evidentment hi ha música per a divertir-nos, en definitiva, però sinó que també està aquest concurs i d'ahir sabrem quin és el millor formatge de la comunitat valenciana.
0: Això és una delícia, perquè després ja ubiquem al mapa quina de totes aquestes formatgeries ens brinda el millor formatge. Imagina que tindran...
1: Bueno, segur que totes estan boníssimes.
0: Això sí, això sí. Jo crec que estarà molt renyit, no sé qui serà el jurat, però
1: menos
0: tindrà...
1: mal que no són tu i jo, no, perquè si no, jo no sabríem a qui donar-li un. No, no sabria, no,
0: però a mi serien totes guanyadores, sense cap tipus de dubte.
1: Sí, sí. Però si alguna vegada que he estat en un jurat, bueno, així a la Vila de Pebrereta, del plat típico de paelles i coses d'estes, no, jo, és que se me fa molt complicat.
0: Se fa la boca aigua sense cap tipus de dubte. Anem a veure si podem fer aquesta connexió amb... a veure si ens escolta. Sebas, si ens pots escoltar?
2: Sí. Hola, què tal?
0: Hola, molt bona vesprada. Ell és Sebas Gómez, el director de la Fundació Turisme Montanejos. Sebas, que ho teniu tot a punt per a aquest cap de setmana, no?
2: Sí, sí, ya está todo listo. Ahora solo falta empezar el programa y que todo vaya en orden.
0: Exacto. Porque son 11 ediciones, decíamos, con una trayectoria, bueno, pues muy marcada. ¿Qué significa para Montanejos que esta Fira del Formatge Artesà se consolide como una de las grandes citas gastronómicas en la comunidad?
2: Pues es un honor para nosotros ser la capital del queso de valenciano estos días. Vienen queserías de toda la comunidad y pues a ofrecer sus novedades, sus productos y estamos pues eso, deseando recibirles.
1: Hablamos, Sebas, de, bueno, pues una cita que el año pasado, si no tengo yo mal las cifras, congregaba más de 10.000 visitantes.
2: Sí, así es. Año tras año recibimos muchísimos visitantes que vienen pues eso a conocer los quesos de nuestra comunidad, quesos que vienen a visitarnos de otros rincones de España, a hacer unos maridajes y show cookings espectaculares y animar a la gente desde aquí, que no llueve casi nada aquí, que va a ser un fin de semana muy agradable y que aquellos que no tengan planes estamos preparados para la poquita lluvia que pueda caer, que ya te digo que claro. Hoy apenas ha llovido 4 gotes.
0: Sí, de fet jo este matí ho parlava amb els companys, al nord està contínuament plovent i la vida fa la gent fa vida normal. Jo crec que mentre no estiguem en alerta, que no va a ser el cas, podem fer estos claro. Plans que són meravellosos. Escolta, Sebas, com fa el jurat per a triar el millor formatge valencià? Perquè serà complicat, ¿no?
2: Pues mira, sí, es una tarea difícil. No me gustaría verme en esa posición. Porque tienen que degustar un montón de quesos y de distintas categorías. Mejor queso fresco, mejor queso de cabra. Y van haciendo categorías y de entre todas esas categorías se eligen ya al ganador absoluto. Y este año, pues, el título lo tiene, de momento, la quesería Arte Láctico Caprino de Chiva, pero no sabremos quién lo ganará este 2026.
1: Ese concurso, dígame el punto, la actividad estrella del programa de esta fira, ¿Sebas?
2: Puede que sí, hay mucha gente que está esperando alrededor del escenario cuando salen los premios, para irse directamente a comprar el queso.
1: A probar, ganador, ¿no?
0: Claro. Porque claro. T'anàvem a preguntar també un poc per el timing, no? Comença avui, serà fins al 4, però en quin moment es van a desenvolupar estos xicotets esdeveniments dins de la gran fira, per saber en quin moment es lliuren aquests premis i al moment ja poder comprar aquest formatge?
2: Pues el concurso empieza mañana a las 11 y sobre la 1:30 es cuando sale el fallo del jurado.
0: Y luego, pues,
2: y es como...

0: de repente hay la gente tipo en marabunta al queso ganador.
1: O sea que tenim ahí després també la possibilitat de durant la fira el mateix diumenge també provar el formatge guanyador i evidentment la resta de formatges que encara que no són els guanyadors, quan parlem dels formatges que estan ahí representats, parlem de formatges de moltíssima qualitat, evidentment.
0: Claro, los quesos valencianos son todos ellos quesos de una gran calidad, de una gran tradición gastronómica. Tenemos quesos tan nuestros aquí como por ejemplo el tronchón, el queso servilleta, el casoleta, son quesos muy nuestros y todos los novedades que van innovando cada año.
2: Això no va preguntar-te, perquè tu que estàs molt posat en matèria, no? Imagina que també pues, la innovació entra en xoc i hi ha pues, varietats, no? Que pot ser, pues, sempre vegem eixe formatge amb romer, amb trufa, no? Eixes varietats sempre estan també presents o...
0: Sí, de hecho tenemos una categoría especial en el concurso que se llama Mejor Queso con Condimento y ahí entran pues los quesos con corteza de flores, como dices tú, el de trufa, de romero, de pimentón.
2: Ahí la imaginación,
0: pues,
1: La imaginación al poder, ¿no?
2: Dels mestres formatgers que fan, bueno, una delícia d'un productàs com és el formatge. Així que serà tot, Sebas, al voltant de Villa Purificación, ¿no?
0: Sí, bueno, los eventos gastronómicos los hemos trasladado a interior por las previsiones. ¿Sí? Y allí tenemos show cookings, catas maridaje y, en definitiva, una forma de poner en práctica el queso con recetas gastronómicas. Claro. De alto nivel.
2: Exacte, doncs ja ho saben, show cookings, cates comentades, cates maridatge, podem comprar els millors formatges de la Comunitat Valenciana en la edició 11 ja, de la Fira del Formatge Artesà de Montanejos d'avui fins al diumenge. Sebas, moltíssimes gràcies, ahir es vegem.
0: Gràcies, Begoña. Nada, aquí os espero.
1: Gràcies,
2: adéu. Doncs Sebas Gómez és el director de la Fundació Turisme Montanejos. Marta, a mi se m'ha fet la boca aigua a estes hores, eh?
1: Pues jo estic ja pensant en quin tros de formatge em menjaria, eh?
2: Bé, companya, paral·lelament a aquest esdeveniment gastronòmic, per al qual ja tenim els detalls, tu este matí has tingut la sort de poder conèixer de primera mà el que està passant a la camp gastronòmica, no?
1: Sí, esta fira ja, la 8a edició de Alicante Gastronòmica, pues, que ja s'ha inaugurat, que ha obert avui les seues portes en la presència del president de la Generalitat, de la consellera de Turisme, el president de la Diputació d'Alacant i moltíssims representants del sector en la nostra província. I, bueno, pues, té una fira que té una pinta per a menjar-se-la, amb ossos, sencereta.
2: Sí.
1: El públic que visite esta edició tindrà un total de... hi ha 7 escenaris diferents, 18 concursos, ocupa un total de 36 metres quadrats del recinte IFA d'Alacant, del recinte filial d'Alacant, està distribuïda en dos pavellons i una programació de 4 dies més que intensa, una intensíssima activitat, ja que podríem dir que acosta la gastronomia, les estrelles Michelin, per exemple, al públic en general. Podem degustar tapes d'estrelles Michelin i Soles Repsol pues, a preus realment accessibles, vamos, una tapa normaleta. Nosaltres hem parlat amb Gemma Mor, que és la presidenta de Alicante Gastronòmica, i bueno, pues, es mostrava molt contenta de com havia començat aquesta fira, que estarà oberta en IFA fins el diumenge. Si vos sembla bé, l'escoltem.
2: Vinga.
3: La veritat, Marta, que hem començat una jornada en esta octava edició d'esta ciutat de la gastronomia, que la que la cosa s'ha convertit a Alicante Gastronòmica, pues, una octava edició, com dic, que l'ha inaugurat, pues, és més psicotiu de la casa, no? La fira s'ha inundat d'energia, de força, de il·lusió, i de veure tots aquests xiquets, més de 500 alumnes de diferents col·legis de la província, que estan ja inculcant-se el que és la nostra dieta mediterrània, no? I a partir d'ahí, pues, ha sigut sense parar. Concursos d'escoles, tallers, presentacions, Mèxit en estado puro per tots les costes, sabor de la nostra comarca tan present, fa igual que siga el Niestro, que siga la cofradia de pescadors de la vila que sempre està present.

0: vengono in sede di concorso, di scuole di cucina, fai qualche che siga la fava di Vicenta Climen, che tendremo da sì un esore al dia de demà, fantasio e su cooking, che siga la Nucía, che siga Polop, che siga Callosa, che siga Altea, che siga l'Alfaz, che siga Finestrat, que sigan todos los municipios de la nostra comarca que están tan presentes en esta fira y que tienen tanta oferta gastronómica, de restauración, de equipamiento, de en todos los sentidos para ferir al món, porque eso ya nos queda en el ámbito provincial, autonómico, nacional, trascendís a altres continents, com és el cas de Latinoamèrica, en el que participen ja 7 països en aquesta semifinal que de la tarta de xocolata, pues que ja està ahí, ja està el guanyador, ja està preparat per a que s'anuncie per part d'un jurat de màxima excel·lència, president, per el més gran, per el millor mestre pasteler del món, i que ahí en la vila el teniu permanentment, Paco Torreblanca, pues ese xocolata i ese gran premi a l'excel·lència, a la superació, al bon fer, a la genialitat, a la creativitat, pues Paco Torreblanca el du así a esta fira Alicante gastronòmica.
1: Gemma, és una fira que equilibra perfectament, diguem, la vessant professional en el component d'experiència i d'experiència gastronòmica de tot del públic en general, podríem dir.
0: Així és. L'any passat van ser 85.000 hores i més persones les que van passar per esta fira, per a saborejar, per a disfrutar en cinc sentits de la gastronomia, d'aquestes ponències, d'aquests tallers de més de 130 estrelles michelins i sols Repsol que tenim durant aquests 4 dies per a fer les delícies del públic final. El públic final, que són tots nosaltres, és que maridem a la perfecció en els ponents, els concursants, els membres de cadascú dels 18 concursos que tenim, i buscar aquesta fusió, no? Gran públic, el crític més important que pot tindre qualsevol professional de la gastronomia, perquè és el que decidís o decidim nosaltres si tornem a un restaurant, a una bodega, a un obrador, a un supermercat, a una tenda gourmet. Per tant, esta fira està oberta a tots els mans, intentar democratitzar l'alta cuina, la restauració, la gastronomia en general, fer-la participar de tots. Ara mateix estem en el cicle 11 del doble amor, que formen part també d'esta fira, perquè són una part activa, al igual que és el cas de APSA o de Hacienda o de altres centres d'integració social. Busquen la suma de tots els esforços, compten tots, no deixarà ningú darrere, i en aquest sentit disfrutar de la millor forma possible.
1: Bueno, tenim per davant uns dies intensíssims. Jo crec que recomanem a tots els nostres oients en tot qualsevol punt de la comunitat valenciana que poden passar per IFA Alacant durant aquests dies, fins al proper dilluns, perquè, bueno, veuran que la felicitat està en esta fira, perquè parlar de gastronomia també és parlar de felicitat, veritat?
0: Parlar de felicitat, aquí no hi ha nada, pues, és arròs de que tenim els caps de setmana i que els pares cuinen tan bo, pues així també el tenim en aquest concurs d'arròs popular, el disfrutar de cada cata, de cada dolç, de la companyia del tardeo, que també anem a tindre música en viu en la terrassa Marmarela, el disfrutar en tot el que està al voltant de la gastronomia, i sobretot destacant per damunt de tot que este destí que és la nostra terra, que també s'ha convertit en un destí gastronòmic de primer ordre. Saben que són tantes les persones que busquen una escapada en funció d'un restaurant, d'un bar, d'una bodega, pues això és el que volem posar així en valor, que es visibilitzi tot aquest esforç, sacrifici, des dels productors fins als comercialitzadors, passant per tota la cadena que fa gran este sector gastronòmic i que la Generalitat Valenciana, la Diputació d'Alacant, sempre estan ahí fent força i apoyant estos projectes, estas iniciatives, i des de la Càmera de Comerç pues, fem

0: tot el que està en les nostres mans per a fer que puguen disfrutar, que puguen saborejar cada un de racons d'esta fira Alicante Gastronòmica.
1: Gaudirem fins el dilluns d'Alicante Gastronòmica, hi ha una nova edició, la 8a edició d'esta fira, i t'agraïm moltíssim, Gemma Mor, que hagis atès els micròfons d'Onda Cero. Un plaer, gràcies.
0: Moltíssimes gràcies, Marta, una cosa molt forta per a tots, i encara us esperem així, que hasta el dilluns.
1: Ahí estarem, ahí estarem. Gràcies, adeu.
2: Doncs esta era l'entrevista que donava este matí, perquè ara estan en plena feina, Marta?
1: Sí,
2: era complicat.
1: Sí, bueno, a les 12 s'inaugurava i ja després, a partir d'ahir, són tantes les activitats que n'hi ha al llarg d'estos dies que, bueno, pues el programa, el timing és, bueno, superexhaustiu, no?
2: Exactament.
1: Perquè són moltíssimes les activitats en les que ens trobem. Sí que voldria apuntar, Begoña, que l'event Alicante Gastronòmica manté el seu compromís a través de la puntera pulsera solidària d'accés. Són 2 euros d'entrada solidària, perquè es destinen directament a Alicante Gastronòmica Solidària, que és una organització que va néixer en la pandèmia, que continua i que continua oferint menús tots els dies de l'any per a persones i famílies vulnerables.
2: Doncs apunt era important dir-lo, clar que sí, companya. Pues res, en queden altres cosetes i nosaltres ja xerrem la pròxima setmana, que parlarem molt del 9 d'octubre, així que gastronomia del 9 d'octubre.
1: Vinga, perfecte, però el dijous es veuré així.
2: Això sí, el dijous passarem per ahir, en aquest torneig de calla, que no ens anem a perdre. Fins
1: pronter. Adéu, bon cap de setmana.
2: Igualment. Ràpidament, són les 2:53 minuts, connectem amb Andrea Gut. Bona vesprada, Andrea.
3: Què tal? Bona vesprada, companya.
2: Avui des de la distància, perquè les pluges han fet que tu te quedes als estudis de Castelló i jo estic així en els de València.
3: Sí, des de la distància, però juntes, com sempre.
2: És, clar que sí. Tu vens amb alguns apunts extra de la gastronomia,
3: sí,
2: amb alguns descobriments?
3: Així
2: conta'ns.
3: És. Mira, ens quedem en València, ciutats i de París, perquè la gent pugui gastronomia sense agafar el cotxe. En el centre de València, per exemple, tenim el MICUP, i l'espai gastronòmic del mercat de Colom, que ha presentat una nova incorporació i sa proposta d'esmorzars valencians en col·laboració amb Joan Ruiz, creador de Esmorzaret, i en el marc d'eixa iniciativa de les 4 estacions de la Terreta, que celebren sempre amb cada canvi d'estació. La proposta, que ja es pot estar en MICUP, té com a protagonista el bacallà. Així ens ho va contar durant la presentació el mateix autor de la recepta, Joan Ruiz.
4: Es un bocadillo muy de tradición, con productos súper valencianos, es decir, que está en el recetario popular, pero llevado un pelín más allá, es decir, yo no pretendo tampoco inventar nada, sino simplemente adaptar algo que existe toda la vida para que perdure en el tiempo y que determinados sabores se mantengan para las nuevas generaciones, no los olvidemos, etc. Es un bocadillo de bacalao con cebolla pochadita y, para darle un toquecito de frescor, le hemos puesto una pequeña salsa tártara con pepinillo y algún ingrediente más secreto.
3: Bueno, barbaritat, eh? Així tenim la prova viva, bueno, gastronòmica, que no és la quantitat el que importa i totes aquestes salses, no?, que trobem en molts bocadillos d'avui en dia, sinó la qualitat del producte, no? I també són aquests records, companya, que ens pot provocar un entrepà aixina.
2: Exacte, totalment.
4: Cuando era pequeño iba a pescar con mis padres y pescábamos, y luego siempre cuando volvíamos, una vez con el pescado limpio, lo que hacíamos era pues enharinarlo y rebozarlo, y nos lo comíamos con las manos. Para mí es como una conexión muy clara con mi infancia. Y luego el otro es porque en Cachoret, en el barrio de Roca, por la zona de Alboraya, ahí probé por primera vez esta combinación y me pareció una delicia. Simplicidad pura, pero delicioso.
3: Bueno, ara, companya, si te pareix, ens passem al dolç per a parlar ja d'aixes mocadoraes que arriben amb tots els nous d'octubre, no? I parlem de la pastisseria Aixa de Pussol, que ha aconseguit aixer doblet en el concurs de Sant Donís 2026 del Gremi de Mestres Confiters de València. Guanyar els premis a la millor mocadora i el millor aparador, rendint homenatge, com no, a la Mare de Déu dels Desemparats. Ens ho conta el seu creador, Eliseo Valls, que és propietari de la pastisseria Aixa.
5: El premio a la mocadora consiste en ejecución y la elaboración del conjunto de la decoración de la píbula y el tronador y de las frutas a tamaño comercial, y hemos elegido de tema centrarnos en la Mare de Déu des Desemparats de València como tema principal. Hemos querido reproducir en el tronador un trozo del manto que se le obsequió en la coronación del segundo centenario. En la piula hemos representado los pendientes que suele llevar la Virgen, con flores refiriéndose a la ofrenda, la A y la M de Ave María, y un bordado tipo mantilla.
2: Ja, amb ganes de provar, eh? Exactament.
3: Sí, mira, i ara una cosa que t'agrada moltíssim, un altre postre, com són esos rotllets de canella, el cinnamon roll, que diumenge és el seu dia mundial, el dia mundial del cinnamon roll, i el celebren, per exemple, allà a València, a Clem Café, una cafeteria, que ha creat una nova versió dels rotllets de canella.
6: El rotllito de canela és una espècie de massa abrioixada, y lleva mantequilla, lleva azúcar, lleva canela. Se tiene que fermentar en frío para que tenga la consistencia que tiene, esponjosita. Y la tradición de tenerlo en Clem es porque a mí me gustaba hacerlo cuando tenía fines de semana libre en casa, cuando era joven. Bueno, sigo siendo joven, cuando era más pequeña.
2: I a més ja saps que bueno, jo soc aficionada a fer-ne.
3: Sí, exactament. No ho diuen en l'àudio, però aquesta nova edició o edició especial, no?, per al Dia Mundial del Cinnamon Roll és de pistatxo, com no podia ser d'una altra forma. I si els hem de recomanar algun lloc per a anar en Alacant, els recomanem que vagin a Benidoleig, perquè allí el restaurant Mare ha apostat per reinterpretar plats clàssics de la cuina internacional des d'una altra perspectiva, des de la nostra, des de la valenciana. Per exemple, han creat un solomillo Wellington, però mitjançant esa pilota de Nadal que ja s'apropa a l'època de disfrutar-la.
7: Mirando un Wellington dije, ay, pero esto viene a ser como una pelota de puchero, porque claro, el Wellington lleva el solomillo, luego le ponen el punto británico, que es la mostaza, que queda muy bien también con la pelota de puchero, y luego lo envuelven con hoja de col. Y dije, ¿esto es la pelota?
3: Ahí tenim ese solomillo Wellington a la valenciana, però és que no només reinterpreten aquest plat tan típic, també tenen esos petits furs tan famosos a França, però inspirats en dolços valencians com els pastissets de moniato, anís o carabassa.
2: Que bo,
3: companya,
2: doncs,
3: què te pareix?
2: Ai, quina varietat més bona tenim en la nostra pues gastronomia, sí, en la comunitat valenciana, amb tot el que hem contat en mitja horeta, hem fet bon repàs, això sí, anem a recordar que, pendents de l'horatge, hi ha moltes coses que es van a dur a terme, però abans de decidir quin plan volen fer, miren un poc l'horatge, així que, companya, Andrea, ens despedim, que tingués bon cap de setmana i tornem a xerrar el dilluns.
3: Ja, fins al dilluns.
2: Adéu, adéu. Ens despedim amb música valenciana, desitjant-nos que tinguem molt bon cap de setmana i tornant-nos a escoltar la setmana que ve. Adéu. Yo sé qui eres, tú entén que hi soc. I tu vas creixer sense pas, vas estrenar. Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià. Són les 3 de la tarda, les 2 en Canàries.
8: Notícies en Onda Cero.
9: Buenas tardes, 3 minutos a las 3 para resumir el día. Nos vamos lo primero al Congreso, donde se van a rechazar los 2 decretos de vivienda en breve, en cuanto comience la votación. Última intervención por sorpresa ahora mismo del presidente Sánchez, que ha subido a la tribuna para cerrar con su intervención ese debate. Cámara Baja, Ignacio Jarillo. ¿Qué tal, Ignacio? Buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Sí, no estaba previsto, pero el presidente ha querido tomar la palabra en la tribuna para repetir su principal argumento. Lo que hoy está detrás de este decreto, dice Sánchez, es el deseo de poner orden y humanidad al problema de la vivienda, porque es innegable, añade, que si hoy decaen estos decretos, el daño será inmenso, porque a su juicio afectará a la economía, a la imagen internacional y a las instituciones democráticas. Y la culpa, y ahí ha señalado, a las bancadas de PP y de Vox, la tendrán aquellos que no voten desde sus escaños. Un decreto, repetimos, que el Partido Socialista Obrero Español, que el gobierno ha negociado exclusivamente con Junts per Catalunya. Esta es parte de la intervención del presidente del gobierno.
11: Ayudarán a mitigarlos. Y que si hoy decaen, el daño a nuestro país será inmenso, porque afectará a la vida cotidiana de millones de españoles, pero también al crecimiento de nuestra economía, a nuestra imagen internacional y a la confianza de la población en la democracia y en sus instituciones democráticas.
10: Ya decimos, última intervención in extremis del presidente del Gobierno, ya la presidenta del Congreso preparando la votación.
12: Social de la vivienda y la ampliación de la oferta de
9: vivienda. Nos esperaba, insistimos, esa intervención, última intervención de Sánchez, que ha subido.

0: 20 minutos con La Brújula en su emisora más cercana.
1: La Brújula, Marta García Ayer.
2: La Brújula, Comunitat Valenciana. Ramón Pérez.
0: Vesprada prou més tranquil·la a Castelló, mogudeta a València i, sobretot, molt inestable a Alacant. Les tempestes han mogut cap al sud i de què manera? Ens deixen ja 76 litres per metre quadrat a Pego o 35 a Crevillent. Ja no hi ha avís roig, però sí taronja i groc, i a Emet, de fet, abans aquesta pròxima nit podria tornar a ser complicada. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. Pendents també, des de casa nostra, del futur de la política estatal. El president de la Generalitat demana eleccions mentre la líder del Partit Socialista Valencià critica PP i Vox. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez, així que amb el seu treball també comencem. Tenim en estos moments en directe avís taronja per pluges fortes al litoral d'Alacant, des de la Marina fins al Baix Segura, en tot el que és la franja de la costa alacantina. Groc, en canvi, a la resta del territori, sense excepció. Les tronades estan, com deien, ara mateix concentrades a l'extrem sud, Pego amb 76 litres per metre quadrat, Crevillent amb 35 o Oriola amb 33, són només alguns dels punts on més està plovent durant els últims minuts. Els bombers han hagut d'apagar una palmera que s'havia incendiat en caure-li un raig a Torrevella, i a la capital, avingudes com ara la de Jovellanos, al Postiguet, estan acumulant ja aigua a la calçada. Estem tenint també nuclis prou persistents a la Marina Alta, a la Safor, la Ribera Alta, la Canal de Navarrés, a Vilallonga, per exemple, duen arreplegats 72 litres. I tot això, recordem, després d'unes hores molt complicades a Castelló, que respira ara una mica queta a hores d'ara, però on el pas de les tronades continua sent visible en alguns municipis de la zona. Capital de la Plana, Lorena Pardo.
3: Només alguna solsida en les carreteres que tornen ja a la normalitat en alerta groga. A Cervera, sense desbordament de la Rambla, malgrat els 170 litres, en un episodi insòlid per als seus veïns, Mario Salvador.
4: La Rambla Cervera, que sempre baixa forta, ha baixat poquet i del poble cap avall. És a dir, com no ha plogut per dalt, per cert, ni Morella, ni Catí, això, també ha plogut, però molt menys. Ha fet menys, doncs no ha baixat el riu. Ha fet més bé que mal ara, ha plogut molt fort en molt poques hores. Jo he vist que sí fa 34 anys i no recorde tant.
3: A Castelló s'alcen les restriccions, es reprèn la normalitat de la jornada lectiva a partir de dilluns, les activitats en totes les instal·lacions municipals, excepte al Pinar del Grau, que romandrà tancat per prevenció.
0: La Generalitat afirma que la normalitat a les carreteres està pràcticament restablerta per complet. La Conselleria de Territori ha hagut d'actuar en 7 carreteres autonòmiques i provincials de l'interior de València i de Castelló per incidències relacionades amb despreniments i solsides de terra. El transport públic també ha pogut recuperar la normalitat al complet. Metro València torna a circular amb el seu horari habitual i Rodalies ha completat la reobertura de totes les seues línies. Al camp, la primera valoració de l'Associació Valenciana d'Agricultors és positiva en línies generals, a excepció, això sí, dels danys que ha causat la pedra a punts de la Ribera Alta sobre els cultius del quequi, amb un grau d'afecció estimat del 80 i fins i tot del 100% de la collita. Pluges, i això és important, atenció, pluges que continuaran en les immediates hores amb avisos a tota la comunitat, avisos groc i taronja. Esta pròxima nit i matinada podrien tornar a ser complicades també demà dissabte. José Ángel Núñez és el cap de climatologia d'AEMET a la comunitat.
5: Sigue habiendo todavía mucha energía, no se espera que sea nada organizado como lo que ha ocurrido esta madrugada, ¿no? Donde pues ha habido varias zonas de torrencialidad, pero bueno, no hay que perder la atención, hay que seguir muy atentos porque hoy y mañana, especialmente la próxima noche y madrugada, sigue habiendo entornos favorables para que se produzcan estas lluvias muy focalizadas y próximas al litoral, pero muy intensas.
0: Tota esta situació atmosfèrica que estem tenint al nostre territori no és una dana com la d'octubre de l'any 2024, ja ho explicàvem ahir así a la ràdio, a Onda Cero, però la temperatura de la mar és tan alta ara mateix que qualsevol tempesta pot desembocar en un episodi torrencial i provocar danys. Ho va explicar a la brújula de Marta García ayer Jorge Olcina, que és el director del Laboratori del Clima de la Universitat d'Alacant. Onda Cero Alacant, Pepe Requena.
6: A su juicio es mejor emitir avisos como los de ayer y hoy para prevenir a la población que luego tener que lamentar la pérdida de vidas. Los mensajes de les alert enviados están justificados como aviso preventivo, pero deberían ser más claros y decirle a la población lo que debe o no debe hacer cuando ya se ha puesto a llover de forma intensa.
7: Pues hay que lanzar los avisos en tiempo y forma y efectivamente pues en algunos casos ser más directos, más duros, por así decirlo, en el mensaje. En otros se puede dar un aviso un poco más liviano.
6: Jorge Olcina apuesta por la educación para el riesgo. A la gente hay que enseñarle a que conozca el sitio donde vive, los peligros que tiene y que sepa gestionar una situación de emergencia. Es la mejor solución para salvar vidas.
0: I el president de la Confederació Empresarial Valenciana a Castelló, Lluís Martí, advertís que el cost econòmic de les alertes meteorològiques per a les empreses comença a ser ja molt alt, diu, per la recurrència de tots aquests episodis. Onda Cero Castelló, Juanjo Tovar.
8: L'alerta roja per pluges intenses va obligar des d'ahir al tancament d'empreses, comerços i altres serveis a les zones afectades de la província. Martí planteja abordar l'impacte econòmic d'aquestes situacions mitjançant una negociació entre treballadors, empresaris i govern.
9: Esto requeriría una negociación entre los trabajadores, entre los empresarios y el gobierno para ver estos costes económicos que cada vez son más importantes, cómo se reparten de una forma equitativa que no perjudiquen la productividad de las empresas.
8: A més, el president de la patronal reclama un marc regulador que aclarisca com actuar davant futures alertes.
10: La Vila Joyosa, epicentro mundial del kayak de mar. Los mejores palistas del mundo llegan a nuestras aguas para competir en el Canoe Ocean Race World Championship. Disfruta de la adrenalina, la emoción y la fuerza del mar en el Campeonato Mundial de Kayak que se celebra en la Vila Joyosa. Del 8 al 11 de octubre, en la Playa Centro, más de 700 deportistas de más de 30 países se darán cita en una competición única. ¿Te lo vas a perder? La mayor fiesta del kayak de mar en la Vila Joyosa.
2: La brújula Comunitat Valenciana.
0: Són les 7:27, pendents també a l'edició valenciana de la brújula de tot el que ha succeït este matí al Congrés dels Diputats i no al doble decret presentat pel Govern Central en matèria d'habitatge, pendents també de la decisió del president del Govern Central, Pedro Sánchez, de si hi haurà eleccions generals o no. Sobre això mateix, precisament, s'ha pronunciat el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, del PP.
11: Hace tiempo que estamos asistiendo al final del sanchismo en España, ¿no? Solo queda ya una puerta de salida, que es convocar las elecciones y dar paso a un gobierno serio de que de verdad atienda los problemas de todos los españoles y no estar centrados, como está el Partido Socialista en España, de resistir y aguantar a cualquier precio.
0: La secretària general del PSPP-PSOE, la ministra Diana Morant, posa el focus, en canvi, en PP, Vox i Junts per Catalunya.
12: Lo que ha quedado claro es que la mayoría del Congreso no representa a la calle. Mi opinión es de tristeza absoluta porque hay gente que le va la vida con la votación de esta mañana y desde luego han demostrado PP, Vox y Junts que no tienen sentimientos.
0: Pel dret a l'habitatge és el lema de la manifestació que demà dissabte tindrà lloc de matí a València, una manifestació pel dret a l'habitatge convocada pel sindicat de llogateres, el sindicat d'habitatge i la plataforma d'afectats per la hipoteca. Eixirà a partir de les 11 del matí des de la Porta de la Mar de la capital valenciana. Finalitzarà al Palau de les Arts de la ciutat, on està programada una trobada del sector immobiliari. Amparo Sánchez.
13: L'objectiu de la mobilització és, entre altres motius, protestar contra els preus de compra i lloguer, l'especulació immobiliària, els desnonaments, l'infrahabitatge i el sense hogarisme. Esteban Arellano és portaveu del sindicat.
14: Lo que exigimos y lo que necesitamos es parar todos los desahucios de forma indefinida, bajar los precios del alquiler y establecer contratos indefinidos, sobre todo a través de una regulación que ataque los beneficios de rendistas y especuladores. Expropiar los pisos vacíos y dedicados a la especulación. Prohibir la compra de viviendas con finalidades especulativas y limitar el uso de la vivienda para uso residencial.
13: Els organitzadors reiteren que cada vegada són més les dificultats per accedir a un habitatge a causa dels elevats preus de compra i lloguer.
0: També hi haurà demà dissabte concentració en matèria d'habitatge, per exemple, a Elx. Avui ha sigut també dia de dades de l'atur. La desocupació registrada ací a casa nostra durant el mes de setembre ha pujat respecte a agost, Amparo.
13: Del total de persones desocupades, en torn de 181.200 són dones i 115.600 són homes. Del total, hi ha 20.142 menors de 25 anys. Rocío Pascual, secretària d'Ocupació i Joventut de Comissions Obreres, i Pilar Mora, secretària d'Ocupació d'UGT.
15: Aumenta el desempleo, especialmente entre las personas menores de 25 años. Son casi 3.000 personas más en paro. Y entre las mujeres, que siguen representando alrededor del 61%.
16: Tenemos que preguntarnos quién está consiguiendo entrar en el mercado laboral y quién se está quedando fuera. También tenemos que vigilar la calidad de desempleo. El 55% de los contratos son indefinidos, pero la contratación parcial sigue siendo un problema.
13: Es van registrar 45.210 contractes més que en l'agost, fins prop dels 142.800. D'ells, en torn de 78.700 van ser indefinits i 64.100 temporals. Entre els estrangers, l'atur va pujar en 4.817 persones respecte al mes anterior, pel que la vicepresidenta primera i consellera d'Ocupació, Susana Camarero, reclama recursos al govern central.
17: Para que podamos ofrecer a estas personas que buscan empleo y provienen de una regularización impuesta por el gobierno de Sánchez, la orientación, la formación, la intermediación laboral que necesitan para incorporarse lo antes posible a un puesto de trabajo.
13: Per sectors, l'atur va pujar en el col·lectiu sense ocupació anterior i va baixar en tots els altres, sobretot en serveis, en construcció, indústria i agricultura. Des de la Confederació Empresarial Valenciana, la seva secretària general, Immaculada García, creu que s'ha d'aprofitar la incorporació de nous treballadors.
18: Para mejorar el ajuste entre la oferta y la demanda de empleo, especialmente en aquellos sectores y ocupaciones donde las empresas siguen teniendo dificultades para cubrir sus vacantes. Para conseguirlo, necesitamos identificar con rapidez qué perfiles profesionales demandan las empresas, mejorar la orientación y la formación.
13: Respecte a fa un any, l'atur va baixar al setembre en 2.771 persones en la Comunitat Valenciana.
0: Els tres detinguts majors d'edat per l'agressió racista a les festes de tavernes de la Vall Digna a la Safora han passat avui a disposició judicial, han quedat en llibertat encara que amb una ordre d'allunyament respecte a la víctima, víctima que va ser agredida i després gravada aquesta agressió en un vídeo que va viralitzar-se a les xarxes socials. La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal dedicada a furtar i estafar distraent a les víctimes, una organització criminal que actuava presumptament a municipis com ara Requena, Bunyol, Xiva, Xest, entre altres, i a segons la Policia Nacional ha detingut un home de 33 anys per furtar 4 catalitzadors en diferents aparcaments de la ciutat, aparcaments a més estratègicament ubicats a la capital comarcal del Camp de Morvedre, per exemple a l'Hospital de Sagunt o a l'estació de tren. Estos furtaments de catalitzadors de vehicles el que feia és deixar-los directament inutilitzables. Vesprada de divendres amb esport en directe o quasi en directe. Sergi López, què tal?
19: Què tal? Bona vesprada.
0: Diem això de quasi en directe perquè serà a les 8, que és el que tenim a les 8.
19: A les 8, València Bàsquet, davant l'Asvel Villerbon a França, tercera jornada de l'Eurolliga. A les 8 i mitja, jugar l'Eldense en Lliga. Ho fa el nou Pepi Comat davant l'Oviedo, un Eldense que ho fa ja amb l'oficialitat de Leo Messi com a nou propietari del conjunt alacantí. En el València, l'última hora que passa, evidentment, per aquest entrenament en el dia d'avui, recupera futbolistes el tècnic Javier Aguirre i pendents també del juí del València amb la productora del documental de Vinícius. Va acabar tot aquest tema al jutjat. Sí, sí. Última hora a València. Víctor Lluc, bona vesprada.
20: Què tal, Sergi? Bona vesprada. Compte en l'àmbit esportiu que l'equip ha fet este matí el penúltim entrenament de la setmana perquè demà sí que treballarà. Dissabte hi haurà entrenament de les ordres d'Aguirre i descansaran diumenge i dilluns ja per afrontar la setmana que ve l'últim tram de la preparació del partit davant el Racing de Santander. Un partit per al qual veurem si finalment entren en la convocatòria Tàrrega i Diacabí. Diacabí ha treballat tota la setmana amb el grup. Avui ha començat a fer-ho Tàrrega i també estem pendents de l'incorporació de Fulquier que ha fet alguna part de l'entrenament amb l'equip. I dos apunts negatius, a les de Danjuma, a veure com evoluciona de cara a aquest partit davant el Racing i que definitivament Diego López haurà de tornar a passar per quilòfan per a netejar de nou la zona afectada del genoll arran de la lesió que va patir a final de la temporada passada.
19: Gràcies, Víctor. Tres dies lliures té el Llevant. El cap de setmana dilluns tornarà a la faena el pròxim dimarts i el Castelló busca mantindre el liderat de segona Castàlia. Víctor Frank, bona vesprada.
1: Què tal, Sergi? Bona vesprada. Sense futbol de primera, els focus futbolístics en la província de Castelló apunten al Club Deportivo Castelló, que el diumenge en castellà buscarà una victòria davant del Ceuta que li permetisca mantenir la seva privilegiada primera posició en la taula. La baixa del lateral dret francès Mellot, la principal per a Pablo Hernández, que podrà comptar pràcticament amb el seu equip de gala per tal de buscar una nova victòria.
19: Gràcies, Víctor, i a Elx. Tenim futbol a Elda, ho dèiem, este és començament d'aquest partit entre el Dense i Oviedo. Felipe Canals, bona vesprada.
21: Bona vesprada, Sergi. Des de les 8:30 en el nou Pepico Amat, el Club Deportivo Elda.